0: Para atrás una vida para empezar una de nueva. A menudo hablamos sobre las migraciones en abstracto, como si se redujeran a una estadística o fueran un fenómeno lejano, pero la realidad es que las migraciones tienen rostro, voz y nombre. Son historias de coraje, adaptación, de duelo y de esperanza, que muchas veces no lo tienen fácil. Nosotras hemos salido a la calle para preguntar qué opina la gente sobre este hecho. Hemos sido el altavoz del pueblo.
1: O altofalante.
2: El altavoz.
3: L'altaveu.
0: I és que cada any milers de persones arriben a Catalunya buscant una nova vida, fugen de conflictes, busquen feina, volen seguretat o simplement una nova oportunitat. Per reflexionar amb la ciutadania hem preguntat quines imatges o idees els venen al cap quan senten la paraula migració.
4: Quan la paraula migració el que em ve al cap doncs és una gran quantitat de persones, en aquest cas, que potser parlaríem de persones, que entren en algun país que no és el seu.
5: Aquests migrants que es veuen forçats a jugar-se la vida en pasteres per intentar fugir de la gana i de les precàries condicions de vida que tenen en el seu ambient i que es veuen forçats a buscar-se la vida en un altre lloc que no saben com el rebaran.
6: Per mi la migració, no la immigració, sinó la migració és quan la gent es surt, no, del teu entorn i se'n va cap a una altra banda. I aquí el que estic veient, jo, és per la gent que té com més creativitat, més ganes de fer canvis. Penso que encara nosaltres no tenim prou cura d'aquestes persones.
0: Persones que marxen per començar una nova vida i algunes que ho han de fer per fugir de la guerra. Un moviment que comporta moltíssimes dificultats. Quins són aquells reptes que els veïns i veïnes pensen que han d'afrontar les persones migrants?
6: Primera és l'idioma, està clar, i per mi el problema és quan es fan guetos. Llavors no es veu la inclusió, sinó el que estàs veient és la diferenciació. I estaria bé, doncs, fer una miqueta, no, ara que està tan obert a tothom, doncs, si som universals, doncs també fer una inclusió de jo m'adapto a on estic vivint, però també que n'hi hagi una acceptació d'aquesta persona, aquestes diferències.
4: Crec que amb barreres importants, vull dir, la gent que entra sense papers i els agafen, em sembla, els tornen a portar al seu país, i els que es queden, doncs, no sé en quines condicions es queden.
5: Jo crec que el més difícil és prendre la decisió de marxar de casa seva, perquè ells no saben quin camí faran i no saben com el rebaran al lloc on van, perquè normalment no tindran cap familiar que els esperi, no tindran una xarxa de recolzament que els ajudi en res i es juguen el seu futur a cara o creu, gairebé.
0: La llengua, la soledat, els papers, trobar feina, sentir-se acceptat... Començar de nou és molt més que tenir una adreça, però quina és la percepció que té la societat sobre com es tracten les migracions dins l'àmbit polític o des dels mitjans de comunicació?
5: Els mitjans, jo el que veig, el que crec, és que busquen la notícia sensacionalista per treure un titular i d'aquesta manera intentar posar la notícia però sense aprofundir en els perquès de les migracions. A nivell polític, per desgràcia, estan sorgint aquests partits d'extrema dreta que el seu principal discurs és l'odi contra aquesta gent que ve forçada per la gana i per intentar millorar la seva vida, no pas per gust.
4: Si em parles de política, crec que fan un tractament polític, totalment. Vull dir, depèn cada partit, defensa els interessos segons el que el seu elector vol. Però tampoc veig grans mesures per solucionar les coses. Els mitjans de telecomunicació, home, suposo que són objectius i imparcials, més que els polítics. O així ens hauria de ser.
6: El que veig és molta diferenciació, n'hi ha molta por també el que es fa, però això ja jo pel tema de les mitjans de comunicació tinc una miqueta així, perquè penso que n'hi ha molt de drama, molta ficar por...
0: Discursos que generen por, generalitzacions injustes o, de vegades, silenci. Així és com veu la ciutadania el tractament que tant la política com els mitjans de comunicació fan sobre les migracions. No obstant, el paper del poble és molt important per ajudar algú que acaba d'arribar i afavorir així la seva inclusió. Com ho poden fer? Això ens han dit els veïns i veïnes.
4: primer s'hauria de conèixer les dificultats d'aquesta gent per venir aquí i el que han passat.

0: La paraula d'estar alerta de que algo gros pot passar i que ens pot afectar molt a tots.
1: Està clar que hi ha un canvi climàtic i l'emergència és si ens podríem adaptar. Jo ja entenc que abans es vivia d'una altra forma. El que passa és que com a éssers humans pensem que ho tenim tot controlat, però llavors l'emergència penso que és per nosaltres, per saber si ens podrem adaptar al que vindrà ara.
2: Hi ha qui ho associa al canvi en el clima, d'altres a la responsabilitat humana. Tots, però, en reconeixen la importància i veiem que hi ha un perill que ens interpel·la a actuar i que cada petit gest pot comptar. Què fa la gent per posar-hi el seu granet de sorra?
0: A la mesura que per mi pertany, doncs intento agafar menys el cotxe i agafar més la bicicleta i intentar doncs, no crear tanta pol·lució en el medi ambient.
1: El reciclatge, reutilitzo molt, m'agrada molt, tant si són coses com el que estic fent ara, no? La campanya de bosses de plàstic, com la roba, viatjar el que pugui menys possible amb el tema de l'avió...
3: Intento fer servir el transport públic, sempre que les circumstàncies ho permeten. Fer una selecció de les escombraries per tal de reciclar el màxim possible. Principalment és el que intento fer.
2: Reduir plàstics, utilitzar més el transport públic en comptes dels vehicles personals, les accions són diverses, però totes apunten a un canvi d'hàbits que és necessari. Petits gestos que poden reduir les probabilitats de conseqüències irreparables en el medi ambient. A Catalunya, per exemple, tenim una relació molt estreta amb el mar i la ciutadania se n'adona que està canviant.
1: Doncs mira, des de que jo era petita ja veig que n'hi ha cada vegada més brutícia. A més, quan entro dintre l'aigua ja veig que està més calenta també. N'hi ha més, com es diu, aquestes meduses que piquen, que això és perquè l'aigua està més calenta. I quan hi ha aquestes tempestes, el que passa és que llavors l'aigua es menja el que és la sorra, no? L'entra dintre. I es veu aquí la intervenció humana.
3: Es veu una regressió de les platges perquè hi ha temporals molt forts que el que fan és endurçar la sorra de les platges. Llavors, cada vegada el marge de la costa és més petit, principalment per aquests temporals que hi ha, sobretot després dels estius, és quan hi ha aquests temporals que fan que es va menjant la sorra de les platges.
0: Bueno, el que s'està notant més poder és amb el tema del degel, dels pols. Això provoca que hi hagi més nivell d'aigua, afecta també la temperatura de l'aigua i tot això afecta a nivell climàtic pues, a diferents països.
2: Menys sorra a les platges, temporals més intensos, aigua més calenta i molt més bruta. Tots són senyals clars que el paisatge litoral s'està transformant i que un cop canviï per complet costarà molt revertir la situació. Però la realitat és que no només el mar està patint canvis. Els boscos, els camps, les ciutats... Tot està canviant. Això ens han dit a peu de carrer.
0: Bueno, en l'entorn que estic jo, el que sí que noto és que cada vegada hi ha més contaminació, perquè les pluges pues, són més inexistents en moments puntuals, però també és veritat que quan aquestes apareixen, apareixen amb molta més força i amb molta més perillositat. I s'estan agreujant molt aquests pics de problemàtics que poder abans no eren tan accentuats. I ara, pues, un dia pot ser que tinguis una verdadera catàstrofe al costat de casa teva.
1: Veig que n'hi ha... És que aquí estic una miqueta dividida, eh? Però d'una banda penso que encara no tenim consciència de que si anem nosaltres a la muntanya, la muntanya s'està acollint, no som nosaltres, que hem de fer el que vulguem. I es nota tant portant els animals, no?, que no els porten lligats, com nosaltres deixant coses al... Vull dir, és com si fos nostra. I això... I d'altra banda veig també una tendència ara cada vegada més gran també a tenir més cura. O sigui, estic una mica dividida.
2: L'emergència climàtica no és una cosa abstracta ni llunyana. No és només el desglaç de l'Àrtic ni els incendis a l'Amazònia. És aquí, al nostre entorn més proper, a les platges que retrocedeixen, als boscos que s'assequen, als estius que cada cop són més extrems. I aquestes veus del carrer ens ho recorden. La crisi climàtica ens toca de prop i ens interpel·la a totes i tots. Davant d'un problema tan gran pot semblar que no hi podem fer res, però sí que podem. A petita escala, amb gestos quotidians, i a gran escala, exigint canvis estructurals, polítiques valentes i decisions responsables.

Ja els hi era la vida. Bé, que la, no serà perquè no queríem ser a música. I de vell a mi costa per quant més de nou. Ja t'ho vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No s'ho podia innovar, eh?